Presento amb una traducció d'una de les seves obres i us presentaré i us faré pensar i recordar les festes en la temporada que ve. I, bueno, ja veurem quines festes es fan en octubre i setembre a Catalunya.

Ja, nun kommt ein katalanisches Kapitel der Geschichte. Und wenn ich am Anfang der Sendung sagte, es geht um die Entdeckung Amerikas, ist das nicht korrekt. Ich muss mich korrigieren, es geht ums 18. Jahrhundert, also 1700. Da war dann Amerika schon entdeckt und kein geringerer als ein Bewohner der Iberischen Halbinsel war der Entdecker. Und somit war auch Katalonien als Teil der Iberischen Halbinsel da drin involviert. Und es geht jetzt sozusagen um die kolonialen und wirtschaftlichen Interessen Kataloniens an dem neu entdeckten Kontinent. L'economia catalana del segle XVIII es va orientar cap a l'exportació. Superada la postguerra, les companyies catalanes van tornar a tenir una important presència als mercats mediterranis i de la Mar del Nord. Però els mercaders catalans aspiraven a accedir directament al mercat colonial hispano-americà. En aquest àmbit, la corona mantenia el monopoli comercial de Cádiz, que havia substituït Sevilla al començament de la centúria. La reivindicació del comerç directe amb ultramar venia de lluny. Ja les dues corts generals celebrades al començament del segle XVIII havien aprovat la liberalització del comerç. I el 1709, en plena guerra de successió, diversos empresaris catalans havien constituït la Companyia Nova de Gibraltar, que tenia com a objectiu el comerç directe amb Amèrica. La fi de la guerra i la victòria borbònica va posar fi a aquell projecte. Tanmateix, el creixement econòmic català va generar un augment de les exportacions a ultramar. A partir de la dècada del 1730, els productes catalans eren desembarcats i venuts a Cádiz i des d'allí reexportats a Amèrica. D'ençà del 1745, però, els vaixells catalans van comerciar directament amb el Nou Món. L'aturada d'aquestes naus a Cádiz es limitava al temps just per passar les inspeccions, satisfer els impostos i obtenir l'autorització corresponent. En el decenni del 1750, moltes companyies comercials catalanes ja disposaven de corresponsals en els ports americans. El trencament del monopoli gradità s'inscriu en el marc de la política econòmica del despotisme, il·lustrat coneguda com a fisiocràcia. La mesura presa per Carles III pretenia augmentar el volum comercial i també els ingressos fiscals. En realitat, la decisió es va prendre en dos temps. El 1765, en primer decret, va liberalitzar el comerç amb les Antilles. Un nou decret va alliberar el comerç amb tot el mercat hispano-americà i va facultar diversos ports peninsulars per dur-lo a terme. A Catalunya, els ports beneficiats per la mesura van ser Barcelona i els Alfacs, on, per iniciativa de la corona, es projectava la ciutat de Sant Carles. En els anys següents, les exportacions catalanes a Amèrica van créixer d'una manera espectacular. El 1778 tenien un valor aproximat de 8,5 milions de rals. 10 anys després superaven ja els 30 i el 1794 van assolir la xifra de 55 milions de rals. Però més enllà de les xifres, cal remarcar que el seu impacte sobre el país va ser directe, ja que les mercaderies exportades des del port de Barcelona provenien en la pràctica totalitat de Catalunya. A diferència del que s'esdevenia a Cádiz, que era sobretot un port de reexportació, així l'exportació d'aiguardents i d'indianes i d'altres productes agraris i manufacturats
va tenir conseqüències altament positives sobre tots els sectors productius. Per la seva banda, les importacions consistien en productes colonials, matèries primeres, d'ús industrial i metalls preciosos. Tot i la gran transcendència del mercat americà en l'economia catalana, cal remarcar que la seva durada va ser molt breu. El comerç es va aturar en sec amb l'inici de la Guerra del Francès en el 1808, tot just 30 anys després de la seva liberalització, i ja no va reprendre a la seva fi a causa de l'arrencada del procés emancipador de l'Amèrica hispana. Només Cuba i Puerto Rico van continuar vinculades a la metropoli un segle més, fins al 1898. Ja, es geht also hier um das 18. Jahrhundert und inwiefern sich die katalanischen Häfen wie Barcelona zum Beispiel an dem Handel, dem Verkauf und dem Export und Import des neuen Kontinents, der neuen Welt, nämlich Amerika, beteiligt haben. Das ging am Anfang nur über den Hafen von Cadiz, wo sozusagen dann Steuern bezahlt wurden, Erlaubnisse eingeholt wurden. Und da waren natürlich auch dann die Bourbonen, die verschiedenen spanischen Könige und Fürsten und alle anderen, die da so zur Macht hatten und auch die Hand aufgehalten haben, daran beteiligt. Nichtsdestotrotz ist in sehr kurzer Zeit und für leider nur sehr kurze Zeit sind viele katalanische Produkte über den Hafen von Cadiz dann eben oder direkt zum Teil nach Amerika in die neue Welt gekommen. Und das war sozusagen das heutige kurze Kapitel über die Geschichte Kataloniens. Und wir hören jetzt schon fast gegen Ende der Sendung das Lied Bye Bye von den Oques Grasas.